0: batre el rècord definitiu del puzzle més gran del món. És a dir, que això arriba pràcticament al final i potser a les 8 en punt podrem cantar victòria.
1: Sí, recordem que aquest és un treball pràcticament artesanal, per dir-ho d'alguna manera.